0: j'irai danser sous l'eau.
1: Así llegamos a las 7 y 20 minutos de la mañana, a las 6 y 20 en Canarias.
2: Hoy por hoy, Maestrat.
3: Bon dia i salutacions des de Ser Maestrat en aquest dimecres 26 d'agost del 2026. Com sempre, comencem amb la previsió de l'oratge.
4: L'oratge.
3: 30 graus de màxima, 23 de mínima en un començament inestable de la jornada, tot i que anirà aclarint a partir de les hores centrals, on quedarà solellat i amb intervals nuvolosos. Vent del sud-est a 15 km hora, que a migdia serà del sud i acabarà la jornada bufant del nord-oest. Tenim l'índex ultravioleta en nivell 7. On hem conegut que la Diputació de Castelló ha anunciat en el dia d'avui una nova ajuda posa a disposició de Tírig i Cati, la línia de catàstrofes per a pal·liar els danys ocasionats per l'incendi forestal. En el cas d'aquest incendi que es va declarar el passat 7 d'agost, que va afectar a una superfície aproximada de 754 hectàrees, corresponent a aproximadament 404 al terme municipal de Tírig i 350 al terme municipal de Catí. Una extinció que evidencia la magnitud de l'incendi i de la intervenció de les labors d'extinció i control. Hem parlat amb l'alcalde de Tírig, Juanjo Carreras, que ens contava que a poc ha arribat la normalitat.
5: Bueno, ja han passat just 15 dies fatídics que vam tindre, tant per l'accident que vaig haver durant els bous en festes com per l'incendi, pues la veritat és que pues la normalitat de sempre, acabant l'estiu, la gent comença a marxar i a acabar els seus puestos de residència. I bueno, pues donem per acabat esta temporada. Esta setmana tancarem també la piscina ja i en tota la normalitat d'un poble de l'interior de Castelló.
3: Buscant la normalitat i valorant també l'alcalde i ses ajudes que ha ficat en marxa la Diputació de Castelló.
5: Bueno, pues la veritat és que totes les ajudes venen bé, no? Després de que, de la desgràcia de l'incendi, que afortunadament tampoc no ha sigut tan greu al final, perquè s'ha cremat molta massa forestal, però molt de matorral, sí que hi ha algun pinar que està una miqueta afectat, i llavors el que anem a fer amb aquests diners, amb aquests 10.000 euros que la Diputació fica a la disposició de l'Ajuntament de Tírig, doncs és començar a regenerar tota aquesta zona, no? Començar a aclarir una miqueta aquests pinars, veure si alguna empresa està interessada en fer aquest tractament i vol començar a aclarir una miqueta els pins i quedar-se en part de tot el que s'ha cremat. I també han demanat als caçadors del poble fer una bassa per a que els animals puguin anar reforestant també i repoblant tota aquesta zona. I a més tenim que comprar l'Ajuntament dos finques per a instal·lar un futur depòsit de 4.000 metres cúbics que la Conselleria d'Agricultura està, bueno, projectat i que està ja acabant el projecte i a punt de licitar per al municipi.
3: Són coses, projectes que s'han fet, que ens contava l'alcalde, que ens relatava també allò que esperen fer en els nou mesos que encara resten de l'actual legislatura.
5: Hem reformat per complet l'escola, hem construït 7 viviendes socials que estem a punt d'adjudicar ja perquè les famílies puguin viure a Tírig, puguin venir a viure a Tírig, i en aquest moment estem adoquinant tot el centre del poble, tot l'eix central que uneix les tres places, quedarà una obra que jo crec que demorarà molt i que serà important per al poble, perquè hi haurà moltes zones d'ombra i moltes zones per a que els xiquets i els majors puguin estar tranquils, en menys circulació de cotxes, i tenim pues, damunt de la taula encara, com diria, el depòsit este, i 4 o 5 obres més que jo crec que seran molt importants pel poble, que esperem tindre acabades antes de finalitzar la legislatura.
3: I este dijous finalitzarà l'estiu vinerós amb Vice Closing, una nova edició que després de l'èxit de l'any passat, enguany, pues, se torna a repetir. Vinerós celebra una nova edició del Summer Closing el dijous 27 d'agost. una proposta festiva per acomiadar l'estiu amb sopar de germanor i gran nit d'orquestra. A les 21 hores, benvinguda i entrada de les reines, dames i cavallers de les festes. I a partir de les 23 hores, música en directe amb l'orquestra Atalaya. Tiquets a la venda en la Turistinfo fins a fi d'existències. Summer Closing Vinaròs, dijous 27 d'agost. Vinaròs, bienvenido, Carlos. Ya saben, han arrancado los actes taurins. Pero al dime que están camen encierro de hermanos Bellés, dijous de Iván Meseguer, divendres Bous de la Ribera. Dissabte, però a les 11, Toro Passion. Per al dimecres, tant a les 12 com a les 5, n'hi haurà Bous a la Mar, Hermanos Belles a les 12, La Paloma a les 5, dijous a les 12, Iván Meseguer, Hermanos Cali a les 5, divendres n'hi haurà Vacas a l'Agua, Bous de la Ribera a les 12 de migdia, a les 5 de la vesprada, Vacas a l'Agua de Benavent, a les 11 de la nit, Carretilles Envolades Infantiles, i per la nit a les 12, Vaquers i dos Bous Envolats d'Hermanos Belles i Bous de la Ribera. I un paper molt important en festes tenen les penyes. Tanta és la importància que d'esta manera ho manifesten la presidenta de l'entitat Sandra Baena i el membre de la directiva Mario Jaro. Analitzaven així en la SER la feina organitzativa precisament de les penyes.
4: Jo crec que gran part de la festa en general moriria, així n'ha de clar, perquè pareix que no, però fem actes fora del recinte, ja no és només la festa de nit al recinte, ni molt menys, però cada penya se maneja per donar lo millor, mil actes, degustació de pinya, cadufet, ara, per exemple, en Boric i Arjub, que s'han ficat a fer el Cachuy, que és un moviment increïble, la veritat, fem molt pel poble, vull dir, si no existiera aquesta part, no ho sé, jo crec que se moriria gran part de la festa i de l'oci i del passar-ho bé.
6: Jo també, o sigui, en part ho veig aixina, perquè al final les festes patronals de Benicarló, pues bueno, tenim la comissió de festes que hi ha que dir que si no fora per ells les festes patronals com a tal no funcionarien, però les penyes són una part també molt important, saps, de les festes patronals del poble.
3: I al marge de tot això també, valoració sobre el que ha sigut i ser festival de guitarra en Peníscola, un autèntic èxit des de l'organització. Carles Pons feia este balanç.
7: I molt content des de l'organització, perquè ha sigut el festival, jo penso que dels 24 edicions, el millor de tots en tots els sentits, el més exitós de qualitat musical, de públic que ha anat als concerts, que ha sigut extraordinari. Han batut el rècord amb un concert de número de persones que han sentit, la reacció del públic, els músics, els concertistes, superagraïts, molt contents de tocar en un lloc tan bonic com és el castell. El temps ens va acompanyar, bueno, un dia va fer bastant vent, però bueno, podem dir que ens va acompanyar el temps. I la idea aquesta que vam tenir de fer un festival dedicat a la música espanyola amb compositors espanyols i intèrprets espanyols, pues, ha funcionat molt, molt, molt bé.
3: L'any que serà una xifra redona, la 25 edició, i Carles Pons confirma que ja estan preparant-ho.
7: I si no el celebrem l'any que ve, ja seria pel 50 aniversari, i em sembla que el 50 no sé si arribaré. Sí, ja he parlat amb Lídia, amb la consellera de Cultura, i ja tenim, perquè jo soc bastant alemany amb l'organització, no? Jo ho preparo tot amb molta antelació, perquè després te trobes problemes, que l'agenda dels músics a l'estiu és molt complicada, i llavors ja tenim una idea bastant tancada del que farem.
3: Les farmàcies de guàrdia, avui dimecres 26 d'agost, en Vinaròs tenim la farmàcia de Manuel Adell, Pablo Picasso 80, i en Benicarló, Maria Pilar Sant Feliu, Papa Luna 1820.

0: por hoy Maestrat.
1: Bon dia i salutacions des de Ser Maestrat en aquest dimecres 26 d'agost del 2026. Com sempre, comencem amb la previsió de l'oratge.
2: L'oratge.
1: 30 graus de màxima, 23 de mínima en un començament inestable de la jornada, tot i que anirà aclarint a partir de les hores centrals, on quedarà solellat i amb intervals nuvolosos. Vent del sud-est a 15 km hora, que a migdia serà del sud i acabarà la jornada bufant del nord-oest. Tenim l'índex ultravioleta en nivell 7. Dia on hem conegut que la Diputació de Castelló ha anunciat en el dia d'avui una nova ajuda posada a disposició de Tírig i Cati, la línia de catàstrofes per a pal·liar els danys ocasionats per l'incendi forestal. En el cas d'aquest incendi que es va declarar el passat 7 d'agost, que va afectar a una superfície aproximada de 754 hectàrees, corresponent a aproximadament 404 al terme municipal de Tírig i 350 al terme municipal de Catí, una extinció que evidencia la magnitud de l'incendi i de la intervenció de les labors d'extinció i control. Hem parlat amb l'alcalde de Tírig, a Juanjo Carreras, que ens contava que a poc ha arribat la normalitat.
3: Bueno, ja han passat just 15 dies fatigues que vam tindre, tant per l'accident que vam haver durant els bous en festes com per l'incendi, pues la veritat és que pues la normalitat de sempre, acabant l'estiu, la gent comença a marxar i a acabar els seus puestos de residència. I bueno, pues donem per acabat esta temporada. Esta setmana tancarem també la piscina allà i en tota la normalitat d'un poble de l'interior de Castelló.
1: Buscant la normalitat i valorant també l'alcalde i ses ajudes que ha ficat en marxa la Diputació de Castelló.
3: Bueno, pues la veritat és que totes les ajudes venen bé, no? Després de que de la desgràcia de l'incendi, que afortunadament tampoc no ha sigut tan greu al final, perquè s'ha cremat molta massa forestal, però molt de matorral, sí que hi ha algun pinar que està una miqueta afectat, i llavors el que anem a fer, ni aquests diners, ni aquests 10.000 euros que la Diputació fica a la disposició de l'Ajuntament de Tírig, doncs és començar a regenerar tota aquesta zona, no? Començar a aclarir una miqueta aquests pinars, veure si alguna empresa està interessada en fer aquest tractament i vol començar a aclarir una miqueta els pins i quedar-se part de tot el que s'ha cremat. I també han demanat als caçadors del poble fer una bassa per a que els animals puguin anar reforestant també i repoblant tota aquesta zona. I a més tenim que comprar l'Ajuntament dos finques per a instal·lar un futur depòsit de 4.000 metres cúbics que la Conselleria d'Agricultura està, bueno, projectat i que està ja acabant el projecte i a punt de licitar per al municipi.
1: Són coses, projectes que s'han fet, que ens contava l'alcalde, que ens relatava també allò que esperen fer en els nou mesos que encara resten de l'actual legislatura.
3: Hem reformat per complet l'escola, hem construït set viviendes socials que estem a punt d'adjudicar ja perquè les famílies puguin viure a Tírig, puguem venir a viure a Tírig, i en aquest moment estem adoquinant tot el centre del poble, tot l'eix central que uneix les tres places, quedarà una obra que jo crec que demorarà molt i que serà important per al poble, perquè hi haurà moltes zones d'ombra i moltes zones per a que els xiquets i els majors puguin estar tranquils, en menys circulació de cotxes, i tenim pues, damunt de la taula encara, com te deia, el depòsit este, i quatre o cinc obres més que jo crec que seran molt importants pel poble, que esperem tindre acabades antes de finalitzar la legislatura.
1: I este dijous finalitzarà l'estiu vinerós amb Vice Closing, una nova edició que després de l'èxit de l'any passat, enguany, pues, se torna a repetir. Vinaròs celebra una nova edició del Summer Closing el dijous 27 d'agost. Una proposta festiva per acomiadar l'estiu amb sopar de germanor i gran nit d'orquestra. A les 21 hores, benvinguda i entrada de les reines, dames i cavallers de les festes. I a partir de les 23 hores, música en directe amb l'orquestra Atalaya. Tíquets a la venda en la Tourist Info fins a fi d'existències. Summer Crossing Vinaròs, dijous 27 d'agost. Vinaròs, bienvenido, Carlos. Ya saben, han arrancat els actes taurins per al dimecres tancament encierro d'Hermanos Vellers, dijous d'Ivan Meseguer, divendres Bous de la Ribera, dissabte però a les 11, Toro Passió. Per al dimecres, tant a les 12 com a les 5 n'hi haurà Bous a la Mar, Hermanos Vellers a les 12, La Paloma a les 5, dijous a les 12 Ivan Meseguer, Hermanos Cali a les 5, divendres n'hi haurà Vacas a l'Agua, Bous de la Ribera a les 12 de migdia, a les 5 de la vesprada Vacas a l'Agua de Benavent, a les 11 de la nit Carretilles Envolades Infantiles, i per la nit a les 12 Vaquers i Tos Bous Envolats d'Hermanos Vellers i Bous de la Ribera. I un paper molt important en festes tenen les penyes. Tanta és la importància que d'esta manera ho manifesten la presidenta de l'entitat Sandra Baena i el membre de la directiva Mario Jaro. Analitzaven així en la SER la feina organitzativa precisament de les penyes.
0: Jo crec que gran part de la festa en general moriria, així no de clar, perquè pareix que no, però fem actes fora del recinte, ja no és només la festa de nit al recinte ni molt menys, però cada penya se maneja per donar lo millor, mil actes, degustació de pinya, cadufet, ara per exemple en Boric i Arjub que s'han ficat a fer el cachuy, que és un moviment increïble, la veritat, fem molt pel poble, vull dir, si no estiguera aquesta part, no sé, jo crec que se moriria gran part de la festa i de l'oci i del passar-ho bé.
2: Jo també, o sigui, en part ho veig aixina perquè al final les festes patronals de Benicarló, pues bueno, tenim la comissió de festes que hi ha que dir que si no fora per ells les festes patronals com a tal no funcionarien, però les penyes són una part també molt important, saps, de les festes patronals del poble.
1: I al marge de tot això també, valoració sobre el que ha sigut ese festival de guitarra en Peníscola, un autèntic èxit des de l'organització. Carles Pons feia este balanç.
4: I molt content des de l'organització, perquè ha sigut el festival, jo penso que dels 24 edicions, el millor de tots en tots els sentits, el més exitós de qualitat musical, de públic que ha anat als concerts, que ha sigut extraordinari. Han batut el rècord amb un concert de número de persones que han sentit, la reacció del públic, els músics, els concertistes, superagraïts, molt contents de tocar en un lloc tan bonic com és el castell. El temps ens va acompanyar, bueno, un dia va ser bastant vent, però bueno, podem dir que ens va acompanyar el temps. I la idea aquesta que vam tenir de fer un festival dedicat a la música espanyola amb compositors espanyols i intèrprets espanyols, pues, ha funcionat molt, molt, molt bé.
1: L'any que serà una xifra redona, la 25 edició, i Carles Pons confirma que ja estan preparant-ho.
4: I si no el celebrem l'any que ve, ja seria pel 50 aniversari, i em sembla que al 50 no sé si arribaré. Sí, ja he parlat amb Lídia, amb la consellera de Cultura, i ja tenim, perquè jo soc bastant alemany amb l'organització, no? Jo ho preparo tot amb molta antelació, perquè després te trobes problemes, que l'agenda dels músics a l'estiu és molt complicada, i llavors ja tenim una idea bastant tancada del que farem.
1: Les farmàcies de guàrdia, avui dimecres 26 d'agost, en Vinaròs tenim la farmàcia de Manuel Adell, Pablo Picasso 80, i en Benicarló, Maria Pilar Sant Feliu, Papa Luna 18-20.

0: hoy por hoy.
1: Del 22 al 30 d'agost a Benicarló estem de festa.
2: Tornen les festes patronals amb activitats per a tots els públics.
1: Orquestres, penyes, concerts, activitats infantils, bous.
2: I a més, sopar de pa i porta, ballada popular, panalets de meló de moro.
1: Un any més, festa i tradició es donen la mà.
2: Vine a Benicarló en festes.
1: Ajuntament de Benicarló.
3: Carrefour Vinaròs te informa que permanecerá abierto todos los domingos y festivos hasta el 13 de septiembre.
4: Para hacer la compra bien hay que ir a Carrefour.
5: Aquest agost, el cor del Baix Maestrat batega més fort que mai. Arriben les festes patronals de Sant Mateu. Gaudeix de la màgia i el color de la gran desfilada de carrosses del pregó. Emociona't amb la tradició del nostre emblemàtic Vall Pla a la plaça Major. Sent la passió dels bous al carrer i viu nits inolvidables amb les millors orquestres. Actuacions en directe i discomòbils. Tradició, història, pólvora i diversió per a totes les edats. Del 21 al 30 d'agost, no deixes que t'ho conten. Vine i viu les festes amb nosaltres. Festes patronals de Sant Mateu. T'esperem. Organitza l'Ajuntament de Sant Mateu.
6: Claro, veníos cuando queráis. Bueno, por la mañana mejor no, que no corre el aire. No, a comer no, que no hay quien pare aquí. ¿A merendar? Tía, nos comen los bichos.
7: ¡Bricocentro!
8: En Bricocentro tenemos todo lo que necesitas para aprovechar de verdad tu jardín o terraza. Mobiliario exterior, barbacoas, pérgolas, cerramientos y disfruta del buen tiempo con estilo y confort. Bricocentro en Benicarló, en el centro comercial Family Park.
9: Recolaje y decor.
10: Este estiu, la gran festa Tenom. La orquestra La Misión, l'espectacle més gran d'Espanya, a les festes patronals d'Alcalà de Xivert. Dimecres 26 d'agost, a les 11:30 de la nit, a l'aparcament de l'Espai 2 i d'Alcalà. Venda d'entrades a codetickets.com i a l'Ajuntament i oficines municipals. El 26 d'agost tens una missió. Viure la nit més espectacular de les festes d'Alcalà. T'esperem. Ajuntament d'Alcalà de Xivert, al Cosebre.
11: Hay un rayo de luz que entró por mi ventana.
12: Vuelve el buen tiempo. Disfruta del aire libre con Toldos Rayba. Confeccionamos a medida todo lo necesario para protegerte del sol. Toldos, stores y pérgolas de todo tipo y mucho más. Con las mejores marcas del mercado.
11: De corazones rotos, mi pe...
12: Consúltanos y resolveremos tu problema.
0: En la cadena SER, hoy por hoy, con Pedro Blanco.

0: siempre que la
1: foto. Hoy por hoy.
2: Este verano la emoción tiene nombre. Del 23 de agosto al 1 de septiembre, Torreblanca vive sus fiestas patronales 2026. Un año muy especial en el que celebramos el 450 aniversario de nuestra Carta Pobla. Tradición, música, cultura y mucha fiesta. Ven a sentir Torreblanca. Es un mensaje del Ayuntamiento de Torreblanca.
3: Més serveis, més conciliació i més assistència social. La Diputació de Castelló disposa d'un ampli ventall de serveis i ajudes socials per a fer la teua vida més còmoda i senzilla. Informa-te'n als nostres centres o al teu ajuntament. Construïm benestar social. Diputació de Castelló. www.dipcas.es.
4: Hoy el viento sopla más de lo normal.
5: Les festes patronals de Benicarló arriben carregades de música i grans directes per a tots els gustos.
6: Disfruta dels concerts de Duncan Du i Los Rebeldes.
5: Llibre amb l'espectacle de l'orquestra La Missió.
6: Canta i balla amb Pepet i Marieta i Fulles Seques.
5: I reviu els grans èxits de la música dels anys 90 i 2000. Del 22 al 30 d'agost, vine a Benicarló en festes.
6: Ajuntament de Benicarló.

0: Molt bon dia a tots i a totes. Avui, 26 d'agost del 2026, tenim l'Hoy por Hoy del dia d'avui a ser Maestrat. Avui està amb nosaltres el grup Essència, que ens ve a portar la nova música que han creat. També tenim a part, bueno, a dos membres de la comissió de festes de Benicarló, i a banda tenim l'entrevista amb el representant de la penya l'Alacrán, Cotxete. Hola, molt bon dia a tots i a totes i benvinguts a una secció més de l'Hoy por Hoy del dia d'avui, a la secció d'entrevistes. Avui estic en part de la comissió de festes de Benicarló. Primer que res, moltíssimes gràcies per vindre.
1: Gràcies a vosaltres.
0: I bueno, jo us volia preguntar com ha sigut tot el procés de fer les festes 2026.
1: Bueno, pues això, en quan s'acaben les del 2025, ja se comencen les 2026, ja que comença a contratar orquestes, els concerts, a partir d'ahí ja comença també la selecció de les dames que ens representaran este any, i bueno, sí que els últims mesos pues, la cosa ja agafa més velocitat i acaba de parlar amb totes les associacions que volen fer actes i començar a organitzar ja tot el que serà tota la setmana.
0: I quina diries, bueno, direu que és la part més complicada d'una organització?
2: Bueno, la part més complicada jo crec que tots els actes tinguin tot el que se necessite, que tingués activitats per a tots els públics i per a totes les edats, a veure de quina manera organitzes perquè te cabiguen totes les coses, perquè nosaltres també tenim el patró que és el 24, entonces, els actes del 24 respecte al 24 com ho organitzem, tenim que organitzar el reste, sí. Després que tinguem un bon acabament de festes, un bon concert de la nit de antes, el dissabte últim de festes, i bueno, pues això que agrada a tot el món, que volem és això, ampliar les festes per totes les edats.
0: I com es prenen les decisions dins de la comissió?
2: Bueno, jo crec que...
1: Bueno, nosaltres estem dividits en diferents àrees i cada un s'encarrega un poc pues, de lo que és la seva àrea. I a partir d'ahí pues, se miren les coses que hi ha de mirar, se fiquen en consens i al final pues, la millor opció que pensem és la que escollim.
0: I quan decidiu pues, començar a dissenyar el programa, quina és la idea principal que teníeu?
1: Bueno, lo que estaba comentando Blanca es un poco arribar y hacer actes para todo tipo de para toda la población y a ver si siguen los más pequeños, los más grandes, a los que les agraden este estilo de música, a los que les agraden un otro, yo que sé, los bailes, es un poco hacer un poco de todo, que eso pues la verdad es que es complicado.
0: ¿Y alguna novedad en guany que os agradaría destacar?
2: Bueno, enguany tenim dos escenaris nous, que són els Jardins del Mucbe, bueno, que tots els anys s'ha fet algun acte musical, però enguany és pràcticament tots els dies, a les 8 de la tarda, i després el claustre de les Concepcionistes Franciscanes, que és una ubicació que ha adquirit l'Ajuntament, i ahir anem a fer... un capvespre de llum en llums i música en directe. Això és una novetat. Anem a continuar en el Catxull com l'any passat.
1: Sí, va donar molt bon resultat i enguany crec que s'amplia una miqueta. I també, bueno, la Holi, que és una cosa novedosa a Benicarló, que ja feia uns quants anys que no se feia, i seguim en els concerts i tot l'altre en la mateixa línia que els últims anys. Jo sí que diria que s'ha ampliat un poc el que és el programa amb els nous escenaris i per la resta seguim en el que ja portem uns anys treballant, que és el que te comentava, intentar arribar a tota la població. Hi ha espectacles per als més petits.
2: Bueno. Sí, pràcticament enguany a la plaça Sant Bartomeu hi ha activitats.
1: Totes les nits hi ha algun tipus d'activitat, ja sigui a ball, ja sigui algun concert.
0: I bueno, les festes patronals pues, són molts més que una setmana només de festes. Quines tradicions considereu imprescindibles?
2: Bueno, pues el patró, per exemple, la missa del patró, la processó del patró, després també la ballada popular, que és una de les coses que se fan assajos durant tot el juliol i l'agost per a que balli la gran majoria de gent de Benicarló que vulga. També s'està intentant que la gent se vestisca en el traje regional per a fer-lo, com a altra tradició, pues el cross de festes, per exemple, cada dos anys, i hi ha vari, bueno, que és un dia amb molta gent al poble i molts de corredors.
1: I bueno, com a acte més tradicional, la serenata,
2: també,
1: que és l'acte més antic.
2: També.
0: I què diríeu que tenen les festes de Benicarló que el fan diferent a altres festes del Maestrat?
1: En primer lloc, la programació.
0: Sí.
1: La programació, perquè, bueno, que jo sàpiga, tampoc me coneixo totes les festes de tots els pobles, però ningú té una programació tan extensa com la que té Benicarló, amb més de 200 actes. Sí. Jo crec que això és una cosa que sí que en la que podem, jo crec, traure pit. Perquè és una cosa que totes les associacions, bueno, moltes associacions participen, també tenim les penyes que organitzen molts d'actes, i jo crec que això és un dels punts forts de la programació de Benicarló.
2: Sí, s'implica pràcticament tot el poble.
0: Sí.
2: Estan els gegants i cabuts, estan el grup de danses La Sota, el que havia dit de...
1: La cora, la banda de música, tots. Els de pesca, si és que hi ha...
0: Parlant ara de les associacions, quin paper tenen aquestes entitats, tant les associacions, la comissió de penyes, o sigui, la coordinadora de penyes, perdona.
2: A veure, les associacions, la gran majoria fan un acte a festes, entonces en això s'implica moltíssim, perquè qualsevol acte que tu vagis a organitzar necessites, bueno, que impliques un temps i unes coses. Hi ha actes, per exemple, que és el llançament de pinyol, que fa una, que això és un acte mític, el menjar pinya, per exemple, o per la nit ibicenca, o la nit de disfraços a les penyes. Hi ha coses que se fan tots els anys, però costa un esforç en general, tant anells per muntar-lo com per anar tots per a muntar, donar tot el necessari. Jo crec que, per exemple, pues els gegants i cabús que acompanyen al meloner de moro, que és, per exemple, que és un altre acte molt tradicional.
1: Sí, la veritat és que això, les associacions s'impliquen molt en les festes, i les penyes exactament igual. Les penyes ja no és sols el recinte de penyes i festa per la nit, sinó que totes organitzen algun acte al llarg de la setmana. Això, la veritat, que a nosaltres també ens va molt bé.
2: Claro, després tenim l'acte d'entitats, la gala d'entitats, que totes les entitats trauen a la seva dama, se muden, i és una nit de gala que està pràcticament tot el poble implicat, perquè totes les associacions reserven taules, i allí pràcticament en la gala d'entitats reunim a tot el poble.
0: I bueno, les festes amb tanta participació també impliquen tindre un dispositiu de seguretat. Com s'ha gestionat això?
2: Bueno, jo sé que han fet una junta de seguretat.
1: Sí, a nivell de, per part de l'Ajuntament, ja han fet la junta de seguretat, que hi participen els Guàrdia Civil, policia local, etcètera, etcètera. I bueno, i nosaltres a nivell intern de la comissió també contratem la seguretat, les penyes contraten també la seva seguretat, i esperem que siguin unes festes tranquil·les i que no hi havia que lamentar cap incident.
2: Sí, pues, algunes nits també tenim el punt violeta,
0: sí,
2: que això també pues, dona seguretat, saber on acudir.
0: Quin paper tenen les dames, la reina, la Dulcinea enguany? I sempre.
1: Pues bueno, ellas al fin y al cabo son los protagonistas, acudeixen a tots els actes o que ens inviten o que al final organitza la comissió de festes. És una setmana molt intensa, matí, tarda, nit, estem ahí en elles, i bueno, esperem que disfruten molt i que s'ho passen molt bé i que siga una inoblidable.
2: A més, no és només en festes, que és durant tot l'any elles acudeixen a actes, perquè són les representants de les festes.
0: Sí. Si haguéssiu de definir les festes en tres paraules, quines serien?
1: Vinga, va, tu la primera.
2: Bueno, pues és pa tots els
1: paraules, paraules, vinga, va. Jo la primera diria...
2: Espectaculars,
1: vale? Jo diria tradició...
2: Festa.
0: I festa.
1: Ole.
0: Molt bé. Què us agradaria que diguin a la gent el 30 d'agost d'on acabar les festes?
2: Pues jo crec que sempre que són les millors de tots els anys, perquè sempre volem pues, intentar superar-nos.
1: Sí, que els han agradat, que també valoren tot el treball que hi ha darrere, perquè sempre poden passar coses, però nosaltres, la comissió de festes, és un grup de gent que ho fa tot de forma desinteressada i sempre volem el millor per a el que pensem que és el millor per a tot el poble i el que pensem que a la gent li agradarà. Claro, a partir d'ahí tens les limitacions econòmiques o com vulguis dir-li, que si fora per nosaltres pues portaríem tot el millor, però òbviament no és possible, entonces en el que tenim juguem i en això pues esperem que la gent quan s'acaben les festes hagin disfrutat, les hagin gaudit i això que diguin que, pues, que millor que l'any passat és possible o que de tots els anys.
0: I ja veu com a última cosa, per a algú que encara no hagi vingut a les festes de Benicarló, què li diríeu per a que vinguin?
2: Bueno, jo li diria que vinga, perquè ja pot venir una família completa i els xiquets a partir de 16 anys poden anar a les penyes, que qui no ho ha vist és una cosa, és molt divertit, que els joves els encanta, que per la gent gran tenen la plaça Sant Bartomeu, que poden estar tranquil·lament assentats veient un ball o veient una nit d'humor, i després per la gent de 40, 50, 30 està el Gastrofest o els concerts nostres que han muntat. Entonces, que jo crec que hi ha gent per totes les...
1: Claro, això, que qui vinga trobarà un lloc on estarà a gust i se divertirà.
0: Pues per la meva part, moltíssimes gràcies. No sé si voleu dir alguna cosa més, destacar alguna cosa de festes.
2: Que vingueu a por em.
0: Moltíssimes gràcies per dir-me.
1: Moltes gràcies.
3: ¿Necesitas lavar tu coche? En Beniorlo lavamos sin tocarlo, con el sistema automático Laser Wash, con agua a alta presión y sin peligro de que se raye. Y con funciones únicas: el lavado de bajos y laterales, la cascada superbrillo y el secado intensivo. En definitiva, un lavado con un acabado perfecto, que además es rápido, fácil y cómodo. Y también puedes pagar con tarjeta sin bajar del vehículo. Estamos en el polígono industrial de Benicarló y abrimos las 24 horas. Beniort. Somos cooperativa. Somos futuro.
4: Del 22 al 30 d'agost...

0: La ventana.
1: Aquest agost, el cor del Baix Maestrat batega més fort que mai. Arriben les festes patronals de Sant Mateu. Gaudeix de la màgia i el color de la gran desfilada de carrosses del pregó. Emociona't amb la tradició del nostre emblemàtic Vall Pla a la plaça Major. Sent la passió dels bous al carrer i viu nits inolvidables amb les millors orquestres. Actuacions en directe i discomòbils. Tradició, història, pólvora i diversió per a totes les edats. Del 21 al 30 d'agost, no deixes que t'ho conten. Vine i viu les festes amb nosaltres. Festes patronals de Sant Mateu. T'esperem. Organitza l'Ajuntament de Sant Mateu.

0: La ventana.
1: Love, love, love.
2: El amor es lo más importante en la vuelta al cole. Madrugones con abrazos, reencuentros. ¿Preparados? Hasta el 6 de septiembre, 10% de regalo por compras en libros de texto, uniformes, papelería, calzado infantil y mochilas. Canjéalo hasta el 11 de octubre en todo lo que necesites. Consulta condiciones en tienda web y app del Corte Inglés.
3: Aquest agost, el cor del Baix Maestrat batega més fort que mai. Arriben les festes patronals de Sant Mateu. Gaudeix de la màgia i el color de la gran desfilada de carrosses del pregó. Emociona't amb la tradició del nostre emblemàtic Vall Pla a la plaça Major. Sent la passió dels bous al carrer i viu nits inolvidables amb les millors orquestres. Actuacions en directe i discomòbils. Tradició, història, pólvora i diversió per a totes les edats. Del 21 al 30 d'agost, no deixes que t'ho conten. Vine i viu les festes amb nosaltres. Festes patronals de Sant Mateu. T'esperem. Organitza l'Ajuntament de Sant Mateu.

0: Faro, con Laura Piñero.
1: Aquest agost, el cor del Baix Maestrat batega més fort que mai. Arriben les festes patronals de Sant Mateu. Gaudeix de la màgia i el color de la gran desfilada de carrosses del pregó. Emociona't amb la tradició del nostre emblemàtic Vall Pla a la plaça Major. Sent la passió dels bous al carrer i viu nits inolvidables amb les millors orquestres. Actuacions en directe i discomòbils. Tradició, història, pólvora i diversió per a totes les edats. Del 21 al 30 d'agost, no deixes que t'ho conten. Vine i viu les festes amb nosaltres. Festes patronals de Sant Mateu. T'esperem. Organitza l'Ajuntament de Sant Mateu.
2: Més serveis, més conciliació i més assistència social. La Diputació de Castelló disposa d'un ampli ventall de serveis i ajudes socials per a fer la teua vida més còmoda i senzilla. Informa-te'n als nostres centres o al teu ajuntament. Construïm benestar social. Diputació de Castelló. www.dipcas.es.
3: L'emoció de la Vuelta arriba a Alcalá al Cosebre. Dijous 27 d'agost, Alcosebre serà l'eixida oficial de la sisena etapa de la Vuelta. Horari previst de l'eixida neutralitzada a la una de la vesprada des del passeig marítim i a la una i vint pas previst per Alcalá Reixvert. Viu l'ambient d'un esport únic amb els millors ciclistes del pelotó internacional i disfruta d'una jornada plena d'emoció i espectacle. Dijous 27 d'agost, Alcalá al Cosebre amb la Vuelta. Si t'agrada el ciclisme, no t'ho pots perdre. És un missatge de l'Ajuntament d'Alcalá Reixvert al Cosebre.
4: En Autotrack Vinaròs ponemos a punto el frío que mueve tu negocio.
5: Tras los micrófonos de Si Amanece Nos Vamos, hay mucho más de lo que escuchas.
6: Hola equipo, ¿qué tal? ¿Cómo van los preparativos? Bueno, yo estoy aquí con lo más importante, ¿eh? El café que he comprado para toda la temporada.
5: Roberto Sánchez y todo el equipo trabajando para dártelo todo.
6: Oh, ahí está. Está de vicio. Estupendo.
5: En una nueva temporada. A partir del 31 de agosto, Roberto Sánchez vuelve a Si Amanece Nos Vamos. Nueva temporada en la SER.
0: El Faro, con Laura Piñero.